0: y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy Menorca, Jordi Rivera.
2: Hola, bon dia, són les 8 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho fem, com sempre, amb el temps que avui mos la treca Noelia García. Bon dia.
3: Bon dia. Avui dimecres a la illa de Menorca pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Ciutadella i 32 a Maó. Avui predominarà el temps estable i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de llevant amb brises. És una informació d'EMET.
4: Proaocasion.com vos ha ofert la predicció del temps per al dia d'avui.
5: Atención Menorca, si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
6: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
7: En Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca número 11, junto Rotonda de Escaball. Y en Mahón, Capifor 12, Polígono de Mahón.
8: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
10: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
2: Més per Menorca exigeix al Partit Popular i al PSOE que deixin de banda les disputes partidistes i garanteixin que la limitació d'entrada de vehicles a l'illa sigui una realitat l'estiu del 2027. El grup menorquinista ha confirmat que votarà en contra de la modificació de la llei de la reserva de biosfera proposada per l'equip de govern del Consell Insular. Segons la portaveu de la formació, Noemí García, el text aprovat l'any 2023 ja ofereix plena cobertura jurídica per aplicar la restricció i acusa el PP d'inventar-se debats legals per tapar 4 anys de paràlisi i falta de voluntat política.
11: Més per Menorca votarem en contra de la proposta del Partit Popular. Demà no votem si s'han de limitar l'entrada de vehicles a Menorca ni cap sostre de vehicles. Demà votem si fa falta tornar a modificar la llei Menorca reserva de biosfera per limitar els vehicles. I no, no fa falta modificar la llei perquè la llei actual ja permet limitar l'entrada de vehicles. El problema ha estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular.
2: Així mateix, García ha criticat l'actitud del PSOE per entrar en el joc del PP en lloc d'exigir l'aplicació immediata de la norma. Escolta'm, Noemí García.
11: Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc. Primer reclamaven limitar els vehicles, després assumeixen el discurs del Partit Popular de que s'ha de canviar la llei i ara presenten 18 esmenes per poder votar en contra de la proposta del Partit Popular. Els menorquins estem cansats d'aquest joc partidista. Més per Menorca, volem limitar els vehicles, ho hem defensat sempre així i exigim que el 2027 sigui una realitat.
2: Des de Més per Menorca insisteixen que si s'han de concretar aspectes tècnics es pot fer mitjançant sant reglament, sense necessitat de reobrir una llei que ja dona empara jurídica a la limitació. Cal recordar que el ple extraordinari per debatre i votar aquesta modificació es farà avui dimecres a partir de les 10 i per ara el govern insular del PP no disposa dels vots necessaris per aprovar la proposta. Menorca manté un balanç positiu en la lluita contra els incendis forestals aquest 2026. Segons les dades publicades per la Conselleria de Medi Natural, l'illa ha registrat només 3 incendis fins al 31 d'agost, amb un total de 1,8 hectàrees cremades, de les quals pràcticament la totalitat era superfície no arbrada. Aquesta xifra situa Menorca com una de les illes manco afectades de l'arxipèlag. En el conjunt de les Balears s'han

12 i 20 minuts del migdia, què tal, com esteu? Benvinguts una vegada més a l'Eloi, Poro i Menorca. Avui és dimecres, és 2 de setembre. Comencem avui els nostres programes especials de festes. Avui fem des de la plaça Òcium de Mau. Estem dintre de la pizzeria L'Artista, una pizzeria que ara mateix està en plena activitat perquè inaugura aquest proper dia 10. Nosaltres avui ens hem apropat des d'aquí per fer aquest primer programa, aquest primer espai que ens permetrà conèixer un poc més de les festes de la Mare de la Gràcia. Passaran molt de convidats per aquí durant el dia d'avui. Serà des d'ara fins a les 2, ja ho sabeu. Estarem aquí en directe. Deixeu-me dir que passarà, per exemple, es fabrilé les festes amb Víctor Pons, passarà també el que s'ha casat amb Miquel Company. Tindrem també una conversa amb Isaac Mascaró, antic director de la banda dels Mitjors, segur que ho recordeu, que aquest divendres ofereix un concert en el Pavelló Menorca, en la seva banda Avalanche, després del partit que enfrontarà el Bàsquet Menorca i el París Basketball, el campió de bàsquet de París, que arriba a Menorca per disputar

0: Bufa vent fluix de llevant amb brises. És una informació d'AEMET.
1: Ecosis patrocina la predicció del temps.
2: Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
1: 95.7.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroy.com.
4: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
5: Des de Sa Peixateria Sa Llotja us volem agrair la vostra confiança i vos proposam viure aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia amb família i amics, reunits a taula amb el millor regal de la mar, peix i marisc fresc d'aquí i de qualitat. Ens trobareu al moll de Llevant 113 del Port de Maó i també al punt de venda del Mercat d'Espeix. Peixateria Sa Llotja, el sabor de la nostra mar a taula. S'atraquen dies especials, dies de festa. Arriben ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Finques Toyo Pons us desitja el millor per aquests dies tan especials. Compra-venda d'immobles, lloguers, comunitat de veïns. Deixa-ho tot a les nostres mans. Ens trobaràs al carrer Borja Moll 43 de Maó. Molt bones festes de Gràcia.
6: Celebrem la nostra festa, celebrem les nostres tradicions, celebrem el nostre poble amb les festes de Maó. Els placers i placeres de la plaça us desitgen unes bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. I recordar-vos que dia 7 tindrem obert fins a les 2 del migdia i dia 8 el mercat estarà tancat.
7: Escola d'Adults de Maó i Escola d'Adults de Ciutadella. Cursos gratuïts de certificats professionals. T'ajudam a obtenir el títol d'ESO, a millorar el teu nivell de català i a preparar les proves oficials. Accedir a la universitat o a un grau superior. També tenim cursos de cuina, ioga, pilates i molt més. Matrícula oberta a les pàgines cepajoanmirimir.es i cepapilarbenejant.cat o a les nostres dependències del carrer Sant Joan nombre 10 de Maó i al carrer Mallorca 67 de Ciutadella. Escola d'Adults. Aprendre t'obre noves portes.
8: Ep, Eva, vine, te convido una pomada.
9: No, gràcies. Ho vull xalar tot, aquestes festes. Per això en faré molt poques. I les poques que faci, les vull fer del Turronero, que són les més bones.
8: Tens raó, són les millors de Mo. Anem al Turronero.
10: Hola, sóc en Víctor, del Turronero. Us desitjam unes molt bones festes de Gràcia.
11: Bones festes!
12: Les 12 i gairebé 26 minuts arrencam el nostre programa. Jo sempre dic que setembre és el més semblant a un inici d'any, en realitat. No? Moltes vegades xerram que l'inici d'any és el mes de gener, però quan en realitat les coses recomencen una altra vegada, sol ser el mes de setembre. I és un bon moment també per tornar a iniciar nous projectes, no? A vegades projectes que queden a mig camí, o apuntar-se a activitats noves, a fer nous propòsits, no? Propòsits de fer exercici, de deixar de fumar, de fer dieta. Jo tinc un propòsit de fer més exercici i crec que una de les activitats que podria anar bé seria, per exemple, el tenis. No? Nosaltres avui tenim aquí convidats al nostre programa a representants del Club de Tenis de Mol. Tenim Antoni Barré. Toni, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: I a Naida Previ també. Naida, molt bon dia.
14: Bon dia.
12: Bueno, com dic, és una bona manera, setembre, no? De fer plans nous i començar amb activitats físiques, per exemple, punt-se a tenis. És qualcú com jo, que no ha agafat una raqueta en sa vida, trobes que podria aclarir o no?
13: Sí, clar que sí. A nosaltres mos encanta el tenis i és una manera saludable de practicar esport, d'estar amb amics, de socialitzar-se, no? Molt, molt agradable.
12: Una persona que no ha fet mai de tenis, per exemple, de la meva edat, una persona de prop de 50 anys, podria venir a l'escut de tenis, tenir activitats per ells, o seria ja més de cara a fets més jovenets?
14: Bueno, nosotros tenemos grupos para

0: Todas las edades. Es verdad que para adultos es mucho más amplio, porque cuando empiezas, lo suyo es que empieces con gente que empieza a la vez que tú. Pero después tenemos de todos los niveles, es decir, que nosotros ofrecemos un día de una prueba y a partir de ahí se te ofrece el mejor horario con el mejor grupo.
1: Sí que es verdad que para los más pequeños de la casa sí que es esencial poder empezar, pues eso, de jóvenes y ya en un grupo. ¿Cuántos chicos tenéis más o menos? ¿Cuántos chicos, chicas, me refiero, actualmente?
0: Bueno, ahora mismo nos gustaría potenciar un poquito la escuela infantil, porque es verdad que los últimos años está un poquito flojo, y lo que hemos hecho ha sido establecer una nueva actividad que se llama psicotenis, que es para peques de 3 y 4 años, que el objetivo no es tanto aprender a jugar a tenis, solo eso, sino que va a ser como un trabajo de psicomotricidad, aprender habilidades motrices básicas, siempre a través del tenis. Los juegos con pelota, con raqueta, para trabajar la coordinación espacio-temporal, todo lo que se necesita para el tenis, pero siempre con un objetivo súper lúdico para que quieran seguir muchos años más con nosotros.
1: Estamos hablando entonces de peques muy peques, ¿no?
0: Esto es donde estamos potenciando un poquito, porque igual es donde ahora mismo pecamos un poco, pero sí que después, a partir de 5 o 6 años, tenemos 4 horas nuevas también para nuevos alumnos, y después a partir de ahí sí que son ya peques que llevan un tiempo jugando.
1: El tenis tiene quizá, creo que un cliché, ¿no?, de deporte caro, deporte quizá más elitista, creo que hauríem de rompre amb aquest cliché, ¿no?
2: Sí, això és una cosa un poc estereotipada, un poc antigosa. El tenis el practica tothom, avui en dia. És cert que té una competència sèria amb el pàdel, no? Però nosaltres concretament, Naida, jo i molta més gent, hem disfrutat molt del tenis, i confiem en seguir disfrutant molt de temps del tenis.
1: És bé que el pàdel ha entrat amb molta força, dintre d'aquest món. No sé si s'enduita gent, no? Potser gent que ha deixat potser una miqueta el tenis per passar-se en el pàdel, no?
2: Sí, la veritat és que deu tenir... Bueno, cada cosa té el seu públic, diguéssim, Però, bueno, realment el pàdel potser és més fàcil de jugar, diríem, per a qui no ha practicat mai el pàdel, i el tenis requereix d'un aprenentatge, una iniciació, anar més a l'escola de tenis, no?, amb monitors, amb professors, però també se disfruta més, jo crec. És a dir, que el tenis, com més en saps, més disfrutes, i ets sempre un repte de superació personal.
1: Vosaltres, Toni, tu dus, crec que un parell de mesos al capdavant d'escut de tenis, un poc. També un repte, xerraven de reptes, no? Un repte també personal per tu.
2: Sí.
1: Un poc, com ha estat aquesta empenta per assumir aquesta responsabilitat?
2: Bueno, la veritat és que és una cosa que ha vingut un poquet sense anar a l'acercar. Es va donar una sèrie de circumstàncies en l'admissió de l'equip anterior, directiu, però sobretot nosaltres, l'equip nou que hem entrat, que som 7 o 8 persones, jo crec que, vamos, jo m'assembla un equip fantàstic, no?, que tinc, començant per Naida, que és aquí, doncs hem entrat amb moltes ganes de renovar i de socialitzar el club, fer que el club no sigui un club, diríem, en mans de molt poca gent, que agrada, però agrada molt poca gent, sinó que es pugui obrir i pugui ser gaudit i compartit cada vegada per més persones, no?, dintre de l'entorn de Mor.
1: Un club de tenis de Mor que té unes bones instal·lacions. Quantes pistes teniu?
2: Aida, quina és?
0: Tenemos 2 pistes de hierba, una pista de meritenis para los más pequeñitos, y después tenemos 6 de tierra.
1: 6 de tierra.
0: 6 de tierra.
1: Lo cual, vull dir, que sempre hi ha disponibilitat per sa gent, perquè pugui llogar una pista i fer un partit.
2: Sí, jo... Bueno, el gran atractiu que tinguis club de tenis de Mor són les pistes de terra, no? Perquè a Mor no n'hi ha cap més.
1: No n'hi ha més, sí.
2: Són 6, dona prou oportunitat per poder trobar pista, i clar, és com a més agradable jugar en pista de terra que en pista dura. A més, t'haurà de prever millor les lesions, no? Bueno, aquí tenim en Ignasi també, que veig que freqüenta pel club i veig que li agraden les pistes de terra, no?
1: També és un jugador de tenis en potència, en potència, no? És jugador de tenis, exacte, sí, sí. Quins són els reptes ara del club de tenis? Per on passen ara els vostres esforços?
2: Bueno, hi ha 3 fronts fonamentals. primer és efectivament promocionar els tenis i començar a promocionar els tenis des de les primeres edats, des dels fiets que deien ara en Naida, no? La part aquesta esportiva, no? De fer una aposta realment a mig i llarg termini pels tenis. Nosaltres creiem en els tenis. Això és la part esportiva. Després hi ha una part social, perquè la pràctica dels tenis té també aquesta vessant social, que mos tractem molt, mos coneixem, realment formem un equip o un grup d'amics, no? I forma part de la nostra forma de vida, tenir aquests amics i aquest entorn social. Llavors el club també brinda això, que és aquest entorn social en el que poder compartir les aficions nostres, els tenis i en general el nostre temps lliure amb altres persones que se converteixen al final en amics. No? I després tenim, però això ho hem de potenciar també, hem de fer que el club de tenis també tingui aquest espai agradable, acollidor, perquè tothom s'hi pugui trobar a gust, no? I poder fer pinya. I després tenim un repte complicat, que és el repte de del manteniment i millora de les instal·lacions, perquè això sí que requereix una inversió econòmica important, no se pot fer d'un dia per l'altre, i aquí sí que necessitarem, aprofit per reivindicar-ho, la col·laboració de les institucions públiques, tant de l'Ajuntament de Mol com del Consell Insular, que ens pugui ajudar.
1: Al final no sou un club esportiu, com tants altres, que reben també ajudes, no? I el club de tenis també, evidentment, té el mateix dret que des d'altres clubs, altres equips. No?
2: Sí, i té com a dos valors afegits, baix el meu punt de vista. Una que és una entitat sense ànim de lucre. No som una empresa que cerqui beneficis. Bueno, i l'altre que tampoc no estem centrats en diríem en l'esport com a professió, no ens centrem en l'àmbit professional, sinó en la promoció esportiva com a pràctica o forma de vida de la gent en general, no? I dels fiats en particular, perquè també li atribuïm en els tenis i l'esport una vessant formativa de la persona, no? Educativa, per a tots els valors que van implicats en l'esport.
1: El club de tenis avui hem volgut xerrar amb ells perquè puguin expressar una miqueta més o explicar-nos, de fet, la seva activitat. Us trobau allà atrapocós, la gent que es vulgui adreçar a vosaltres, que es vulgui apuntar en aquests cursos, com ho ha de fer?
0: Pues ahora mismo disponemos de, bueno, un nuevo equipo técnico que ahora no sé si tenemos el número para dar, pero bueno, pueden asistir al club directamente y hablar con Adrià Mercadal. Ellos le puede dar una sesión para hacer de prueba y poder ajustar el nivel de la persona al mejor grupo. Y aprovecho también para comentar que tenemos una promoción muy buena este mes, que si se apuntan, tiene el mes de septiembre gratuito y se le regala a todo el mundo una camiseta y a los peques de 3 a 10 años una raqueta.
1: Va.
0: Tecnifibre, que és uno de nuestras marques.
1: Així, no, tenim tots els arguments a favor per provar-ho com a mínim, no? Per intentar-ho, que primer s'ha d'intentar i després estic segur que molta gent que ho provi, que potser no s'ho hauria pensat mai, no? S'atraca en el club de tenis i després li agrada i afegeix una activitat física més. Toni, Aida, moltíssimes gràcies per arribar-vos fins aquí, fins a la Pizzeria de l'Artista, per participar del nostre programa de festes. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres, Edu i Nasi.
1: I molt bones festes a tots.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies. 95.7.
3: Haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón extra piel de sapo por solo 99 céntimos el kilo, un 33% más barato. Sandía Fashion por solo 1,19 euro el kilo, un 33% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
4: Cas Matalassé, els especialistes en descans a mou. Matalassos, somiers, coixins i, el més important, atenció personalitzada. Cas Matalassé, al carrer del Carme i a colchonesmenorca.com, us desitja que aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia arribin amb salut i alegria a ca vostra. Cas Matalassé, des de 1954, obsessionats amb el teu descans.
5: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
6: A We Build Menorca fem molt més que vendre cases. T'ajudam a trobar la teva casa ideal. A WeBuildMenorca.com tenim una àmplia oferta de propietats encantadores. Som especialistes en reformes i t'assessoram amb tot el que necessitis. L'equip de We Build Menorca, amb Eva Muñiz al capdavant, us desitja unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Maó està de festa i UB Guerrero, de celebració. Feim 25 anys llogant la millor maquinària per a les teves obres i reformes. Generadors, plataformes elevadores, bastides, tenim de tot. Gràcies per confiar en UB Guerrero aquest quart de segle. Bones festes, Maó.
7: En Beltrán Gama deseamos a mahoneses y visitantes que disfruten de estos días de reencuentros y alegría. Y si por fin llega el invierno, recordarles que somos especialistas en estufas y chimeneas de la máxima calidad con el mejor asesoramiento profesional. Visítanos en beltrangama.com y en calle Bajolí 15 del Polígono de Mahó. Beltrán Gama vos desitja unas muy buenas festas de la Mare de Déu de Gràcia.
8: 95.7.
1: Les 12 i 38 minuts, comptarem aquí en directe a Eloi Poro i Menorca. Anem a conèixer quina és l'actualitat del dia d'avui. Jordi Rivera, endavant.
9: Hoy por hoy, Cadena Ser.
10: Bon dia, Edu. Doncs comencem parlant de que el ple insular ha aprovat la reforma de la llei en reserva de biosfera per poder restringir l'entrada de vehicles a l'illa a partir de l'1 de juny de l'any vinent. La proposta ha sortit endavant gràcies a l'acord entre PP i PSOE després que s'aprovessin 10 de les 18 esmenes plantejades pels socialistes. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, ha recordat al llarg del ple que aquesta modificació de la llei era necessària per no torbar-se amb problemes jurídics d'aplicació de la norma. El Popular també ha destacat la satisfacció per un acord que s'ha tramitat des de Menorca, tot i que es podia haver fet des de fora.
11: La llei de reserva de biosfera ja existia, però no bastava per aplicar la limitació en garanties. Si la llei que han trobat hagués estat suficient per aplicar aquesta normativa, aquest tràmit, per què passam aquest tràmit nosaltres? Que no és un tràmit precisament fàcil, és que és una cosa evident i de sentit comú, i de sentit comú. A més, com he dit, ho volen fer des d'aquí, quan aquesta modificació l'haveren pogut impulsar directament a través d'un diputat a Mallorca. Però no, ho han volgut fer bé, i crec que estem contents de resultat.
10: El portaveu del PSOE, Eduardo Ropsi, ha remarcat la visió institucional de l'acord entre els dos grans partits i ha demanat que s'arribi a més enteses en altres temes.
12: Avui venim a votar, si és necessari.
13: Estem en un moment inèdit, que hem forçat una negociació i estem satisfets d'haver acabat aquesta negociació amb un resultat que valoram positivament, però que no voldríem que aquest moment inèdit fos un moment únic. Us agradaria que si hem demostrat aquí lleialtat i una millora de resultat que sortirà d'aquesta sala, aquest èxit ens permeti ser optimistes i cercar els espais amb més temps, amb més calma, sense tanta pressió de rellotge, per arribar a acords.
10: Més per Menorca ha insistit en que no calia votar aquesta modificació i per això han votat en contra Noemí García.
12: Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles. Per favor, recuperin la seva proposta. Tercer paràgraf diu literalment la llei habilita es consell per limitar l'afluència de vehicles de motor a Silla. Ho diuen vostès mateixos. Per tant, no fa falta modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera per limitar l'entrada de vehicles. La llei actual ja ho permet.
10: I la consellera trànsfuga Maite de Mederano s'ha oposat a la proposta de l'equip de govern en considerar que obeix estratègies de la ultraesquerra.
14: No es bueno, es dañino, no es bueno para Menorca, ni para los menorquines, ni para el medio ambiente, ni para nada. Es una vez más rendirse a la ideología woke y de ultraizquierdas que lo basan todo en prohibir, en controlar, en sancionar en vez de en enfrentar y arreglar.
10: Entre les esmenes aprovades a la modificació de la llei de reserva de biosfera destaquen diverses. D'entrada, la socialista Susana Mora formarà part de l'equip que representarà el Consell de Menorca al Parlament per defensar la proposta de la limitació de vehicles en lloc de la vicepresidenta insular, la popular, Carmen Reinés. També es crea una comissió de seguiment de la limitació d'entrada de vehicles que es reunirà cada dos mesos amb la participació de tots els grups del Consell més la consellera no adscrita. Aquesta restricció d'entrada de vehicles serà recíproca amb les altres illes. Si els altres territoris insulars no posen problemes a l'entrada de vehicles de Menorca, s'actuarà en conseqüència. Ho explica Adolfo Vilafranca.
8: Que això no serà aplicable a residents d'altres illes en el supòsit que no s'apliqui també per a residents de Menorca. Hi ha una disposició transitòria que digui que si és aplicable també serà la regulació a Menorca per a resta de residents de Balears i si no, no.
10: El president del Consell ens recorda que encara cal aprovar el reglament d'aplicació al Consell i que tot s'aprovi una altra vegada al Parlament. Allà espera mantenir la col·laboració ja aconseguida amb el PSOE en aquest tema.
8: Sí, de fet ho ha dit el propi portaveu del grup socialista. Aquest acord és positiu perquè es traslladarà, no ho dic jo, jo conté. És a dir, me costa contestar per compte d'altres, però ja ho he dit, és a dir, aquest acord es traslladarà també al Parlament i, per tant, en principi hi haurà facilitat perquè també s'aprova la seva tramitació al Parlament Balear.
10: I un últim apunt, abans de passar als esports, Ciutadella reobre el servei de platges adaptades a Sant Andreu després de reparar els danys causats per la rissaga del cap de setmana. Ara sí, ara ens centrem en el bàsquet Menorca, que afrontarà l'inici de la temporada amb només 10 jugadors més alguns reforços puntuals de joves de l'Alcázar, segons va exposar l'entrenador de l'equip Javi Zamora als micròfons de Ràdio Menorca. Els integrants de la plantilla seran Pol Figuera, Sasha Zvetkovic, Adam Keibel, Kyle Grilli, Iñaki Ordóñez, Marc Martí, Noah Haaland, Adam Sola, Wildens Lebeke i Jerónimo Rubio de la Rosa. Tots ells, menys aquest de Reyes, seran aquest divendres al torneig Ciutat de Mo, mentre s'espera l'arribada de Jay Slaughter quan acabi a Mèxic. Sentim Javi Zamora.
15: Sí, en estos momentos tenemos 11 jugadores, como te digo, 3 jugadores que están ayudando mucho y con mucho trabajo y mucho sacrificio a esta pretemporada, y en principio nos quedaremos así y esperaremos que la llegada de Jerónimo se haga realidad lo antes posible. Y la incorporación de Slaughter cuando termine en México.
10: L'arribada de Slaughter serà l'octubre-novembre, el que deixa l'equip amb només 10 jugadors més en reforços de l'Alcázar. Quan acabi a la Lliga Mexicana ja seran, sí, llavors 11 fitxes. El 12è jugador del primer equip arribarà quan es detectin les mancances de l'equip o aparegui una oportunitat per millorar el conjunt, però sense fer cap despesa extraordinària en un any amb alguna retada econòmica, com reconeix Zamora.
15: Es la manera que tenemos de perfilar el equipo, de saber luego qué necesidades tenemos, de no hacer dispendios, de tener mucho respeto al presupuesto que...
10: I un últim apunt, ja en pàdel, Marc Sintes i José Diestro han superat amb suspens la primera ronda del quadre de final del torneig PU de Madrid. Tots dos van guanyar aquest dimarts a Leonel Aguirre i Pablo García per 3-6, 7-5 i 6-1. Aquesta victòria els porta a enfrontar-se avui dimecres en 700 de final als caps de sèrie número 16, Maxi Sánchez i Javier Barahona. Tornem la connexió amb el nostre company Edu Zendan.
1: Moltes gràcies, Jordi. Continuem aquí en directe a la pizzeria L'Artista, a la plaça Òcium de Mou. Fem una aturada per a publicitat i continua més oi por ahí.
16: 5.7.
17: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca. Aquest dissabte, si vens a Vinipreu a cercar sa pomada i els pastissets, ves ben alerta. Tenim 500 euros en xecs de 25 euros amagats per al centre comercial i també podràs endevinar el preu del carro de Gràcia, ben ple de producte de Menorca. Trobaràs un xec? Encertaràs el carro? Això ja dependrà de sa sort i de tenir bon ull. Dissabte 5 de setembre, al centre comercial Vinipreu, ja fa olor a Gràcia.
16: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
18: Búscanos en beds.es. Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Esclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en esclaustre.com. ¿Cansado de cargar garrafas? No cargues más botellas de plástico, no recicles más plástico y no te quedes sin agua. H2O Menorca, especialistas en equipos de osmosis en toda la isla. Disfruta de agua osmotizada pura, directa de tu grifo, con la máxima calidad y comodidad. Visítanos en h2omenorca.es. Tu empresa local de confianza en Mahón desde 2006 os desea bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. En H2O tenim la solució.
19: S'atraquen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Mahó es vesteix de llum, tradició i alegria. Des de Disnura volem desitjar-vos que els cavalls, la música i el bon ambient ens facin viure moments inolvidables. Bones festes de Gràcia de part de tot l'equip de Disnura.
20: Desde Clínica Activa Menorca, os deseamos felices fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. En Clínica Activa te ayudamos a aliviar el dolor, recuperarte de una lesión y mejorar tu calidad de vida, con fisioterapia especializada, rehabilitación y ejercicio terapéutico, apoyados en tecnología de última generación. Recuerda que estos días de fiesta tendremos horario especial, así que reserva ya tu cita para empezar a sentirte mejor. El día 7 cerramos por la tarde, el día 8 permaneceremos cerrados y el día 9 por la mañana. Te esperamos en Clínica Activa Menorca.
21: Ja tornen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Dies per retrobar-nos, compartir taula i crear records. Elegir les olives i trobareu tot el que necessiteu per celebrar-les. Plats, gots, coberts, estovalles i molt més. De part de tot l'equip d'Elegir les olives, des del carrer Itàlia 7 del Polígono de Mou, vos desitgem unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
22: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
23: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
24: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
1: Les 12 i gairebé 50 minuts del matí continuem en directe aquí a la plaça Òcium de Mahó des del restaurant L'Artista, que per cert inaugura un dia 10, estan fent aquests darrers preparatius. I nosaltres tenim un altre protagonista aquí a l'Oi Perú i Menorca, és el Miquel Company, és el caixer casat d'aquestes festes aquest viernes. Miquel, molt bon dia.
25: Bon dia, Edu.
1: Com va?
25: Molt bé.
1: Va bé?
25: Sí, molt bé.
1: Dies de preparatius també, de tenir la festa ja molt a prop, dies de colcar una miqueta més també.
25: Sí, sí, sí. Són dies intensos, eh? Sí. Dies de preparació i dies de... Però bueno, de molta il·lusió també.
1: Va, bé, tu també ara sortis recentment de les festes de
25: Sant Climent.
1: De Sant Climent,
25: exacte.
1: No? Ja m'he rodat, ja s'ajunta de Mo, sempre té aquests tres compromisos, no?
25: Exacte.
1: Llumassana, Sant Climent i Mo.
25: Exactament. Sí, és, bueno, tot l'estiu, bàsicament, com us enganxa tot l'agost, sí. I setembre, de moltíssima feina, evidentment, de mesos enrere, de preparació i de coordinació amb les associacions de veïns, ajuntament, etcètera, però sí, d'intensitat a nivell de colcar, pues sí, són sis tandes, no? Són tres festes que bueno, ja arribes a les festes de Mo, pues,
1: ja m'he rodat.
25: M'he rodat.
1: Això està bé. I el paper d'escaixer casat també, que a vegades no s'acaba de conèixer, però és un paper també de responsabilitat dintre de la Junta, perquè de fet crec que és qui lidera la Junta, no?
25: Sí, així és. Bueno, en primera persona, el lideratge i responsabilitat de la col·locada i de les festes d'escaixer balda, no? Però d'alguna manera escaixer casat assumeix aquest paper també, no? de lideratge, de control, de gestió també interna de dins la Junta i de dins els caixers. I de fet, ja fa uns anys que el caixer casat lidera una Junta, no?, i presenta la seva convocatòria, la seva proposta, i és triada per tots els caixers, no? Per tant, sí, és el cap visible i és qui té que avalar també per bon funcionament de la col·locada, dels horaris, dels cavalls, dels caixers, etc. I bueno, assumim els papers.
1: Clar, perquè moltes vegades són papers, són feines que no es coneixen massa per la gent del carrer, de baix, no? Que no mosifitzen tant, sempre anem d'altres coses, i aquest, per exemple, que tot es caragó, que tota la colcada mantingui un cert ordre, que no hi hagi aturades, no?
25: Exactament.
1: També es fa part de...
25: Exactament, part, sí. Ser membre de la Junta, per això aquesta primera vegada, després de quasi 30 anys de sortir, fa que també posis moltíssim en valor aquelles feines, com totes les associacions de veïns o organitzacions que veus que no es veu moltes vegades la feina que hi ha darrere, no? I el paper de la Junta és cabdal, hi ha mil coses que gestionar i que treballar, dubtes, assessorament, també a diferents caixers, bueno, tots els actes de la festa, però principalment el que comentes, no?, de sordre, també de problemàtiques que puguin sorgir, imprevistos, climatologia, com no passa d'altra manera, avui en dia estem molt amb aquest tema.
1: Sí.
25: Si hi ha un dubte, hi ha qualsevol cosa, pues, evidentment es va a la Junta, i la Junta dictamina i intenta ajudar en tot el que es pugui.
1: Ara tenim altres temps que ens va jugar una mala passada l'any passat. Enguany duim des de mes de maig amb una ola de calor. No m'es faltaria res més que mos plogués enguany, eh? Vull pensar que no.
25: No, jo, bueno, la previsió no és de ploure, jo sempre fèiem, bueno, mig en sèrio, mig en broma, no?, que dèiem, però la preocupació no és tant de la onada de calor o de la calor que pugui fer, com altres festes sí, però això hem adaptat alguns horaris i alguns actes, la preocupació sempre ha estat si plourà o no plourà.
1: Exacte,
25: I això sí. quasi som els únics a Menorca, som els campions d'aquest dubte, no? Però bueno, l'any passat, per exemple, que va fer molta calor al vespre, doncs es va dictaminar que es havia de llevar una volta per benestar dels animals, el matí va anar molt bé, i bueno, com cada any, sempre anem intentant millorar qüestions i adaptacions a la climatologia, no? Especialment a la calor. Quan plou molt, no hi ha pràcticament quasi res a adaptar, vull dir,
1: no, com, clar, ja no queda més remei,
25: si suspèn o no suspèn, o sí que es ve que hi ha hagut anys, fa dos anys, que es va adaptar, que es va fer la missa de caixers, i tots els caixers van anar a missa, tot i que no van treure els cavalls.
1: Uh-huh.
25: Vull dir, bueno, sempre intentàvem cercar solucions en els temps, no? I bueno, pensant en que la gent té moltes ganes de fer festa, que és normal, però que els principals protagonistes són els cavalls i que les decisions que es prenguin sempre han de ser amb la visió màxima del benestar d'ells.
1: Clar, jo crec que s'ha de tenir molt en compte això, no? Que al final ho fem festa amb uns animals i que són els protagonistes en realitat de la festa. Jo crec que hi ha molta més consciència, tu estàs molt vinculat al món del cavall, a part en l'associació de cavall de raça menorquina també, no? I ho teniu més clar que mai, no?
25: Totalment. És que al final és un tresor a preservar, i durant tots aquests anys s'ha fet molta feina, la festa ha evolucionat moltíssim, la gestió dels animals ha evolucionat molt, s'ha professionalitzat molt, la gent de baix també, ara recordàvem avui que vaig tenir una taula rodona a Can Oliver i mentre me la preparava, ostres, és que la gent té molta estima en els cavalls, però també hi ha hagut molts d'anys, anys anteriors, no?, que potser no era tant, no hi havia la mirada posada tant damunt del cavall, no? Ara, avui en dia, tant pels caixers i caixeres com per la gent de baix, el respecte és absolut. I ha de ser així d'una manera màxima, perquè si no, el risc és molt alt. No?
1: Exacte.
25: El risc de que les festes puguin patir una modificació o uns canvis molt estructurals, pues, bueno, fa que tinguem que tenir totes les mesures possibles damunt la taula.
1: No sé si n'hi ha cap de concreta per Gràcia per enguany. Entenc que setembre no faci calor, que ha fet el mes d'agost, i en principi, bueno, com a mínim no s'ha anunciat, o com a mínim nosaltres no, des d'aquí, des de la SER, no sabem encara que hi hagi cap modificació
25: No. Evidentment, estem molt de contacte, molt de seguiment amb la Junta de Caixers, a l'evolució dels temps, encara és prest, però si es tenen que prendre mesures, es prendran dins la normalitat de cada any. Vull dir, no hi ha canvis estructurals, perquè les festes d'amor també, a diferència d'altres festes, que ni millors ni pitjors, eh? Vull dir, cada festa té la seva dimensió, té els seus actes, les festes d'amor també tenen una dimensió molt gran a nivell de molt d'actes que afecten a molta gent, a molt d'horaris, a moltes organitzacions, i per tant tot i que, evident, com dic, no, Sokolcada és el principal actiu que tenim, qualsevol canvi implica molt d'altres canvis, no? I per tant, bueno, intentem sempre adaptar-nos dins la mesura de lo possible sense afectar l'organització general de la festa. Per tant, bueno, si hi ha d'haver canvis, n'hi haurà, però se decidiran els dies, just els dies abans, o però, com s'ha fet sempre durant moltíssims anys, a la mateixa festa. I no passa res.
1: Aquí també és paper que Caixer Casat té pes, eh, en aquestes decisions. Sí, el que dèiem abans, importància, no, de les persones, al final, que estàs un poc escat davant de tota l'organització d'uns actes tan multitudinaris i que requereixen de tanta organització i tanta feina prèvia també, no? Vosaltres també ara estàs amb fem aquest comentari, no? En l'associació d'Escavall de Raça Menorquina, també supos que
25: sí. Sí, és una feina gratificant. Jo estic molt agraït d'haver pogut representar la figura que Caixer Casat a Mó. Ja ho vaig intentar quan era molt jovenet, de Caixer Casat. No vaig tenir la sort.
1: És la primera vegada, en realitat, dius, que estàs dintre la junta?
25: Sí. I ho agraeix molt, i més, he viscut la festa d'una manera totalment diferent. És una passada.
1: Clar.
25: És que no... Sembla que no pot ser, no? Però te fixes en molt de detalls, aprens moltíssim, tens la mirada posada en moltes coses, també jo m'agrada, no? Vull dir, m'agrada l'organització, m'agrada el lideratge, m'agrada que les coses et surtin bé, m'agrada gestionar, i una cosa et sortir de Caixer, que tens una responsabilitat molt alta, evidentment, però bueno, segueixes les normes, vas amb el teu cavall, fas el teu paper i tal. Aquí no, aquí has de tenir, vamos, tots els ulls posats a mil bandes, i és guapo, és molt guapo.
1: Ens queda tot just un minut per arribar a la una. Hi ha algun desig per aquestes festes?
25: Bueno, sobretot, jo et diria que la salut, no? Que sempre se diu molt, no? Però en aquest cas, més que mai, vull dir que tothom pugui gaudir d'aquestes festes en salut, que no hi hagi accidents, que no es facin mal, que les persones que per qüestions bueno, pues de sa vida, no? Pues també pateixen alguna enfermedad o alguna sort, que siguin dies de manco, dies de joia i dies de festa, que per uns dies puguin disfrutar, i que en el transcurs de sa festa, evidentment, pues no hi hagi tot el seny possible, que això també és una responsabilitat de tots, no només dels caixers, evidentment.
1: Exacte, sí, això és molt
25: important, que la gent de baix també presti molta atenció, i aquí sí que m'agradaria que quedés molt clar, perquè des de dalt del cavall veig moltes coses, moltes coses, i no tothom està atent en els cavalls, no tothom va amb la vestimenta adequada a nivell de calçat, o hi ha cotxers de fies petits dins la plaça, o hi ha moltes situacions, o cadires de rodes, que hi ha espais habilitats, o espais de segona línia, que potser poden ser més aptes que no ben mig de sa festa, que en els caixers, ostres, se mos fa un ús en el coll quan tenim que passar per segons quins puestos i veiem segons quines coses, ja. que donem gràcies a Déu, o a qui sigui, no ho sé, qui ha esquivat-la, però que per sort no hi ha els accidents que hi podria haver. Per tant, bueno, seny i responsabilitat.
1: Seny i responsabilitat, aquest és el missatge que amb el que mos quedarem per aquestes festes. Moltes gràcies, Miquel, que vagi tot molt bé.
25: Moltes gràcies a vosaltres, bones festes a tothom.
1: I nosaltres arribem al punt de la una, és migdia, és moment ara, com sempre, per la informació aquí a la cadena SER. Nosaltres tornem tot just d'aquí uns minuts. Fins ara.
0: És la una. Las 12 en Canarias.
2: El gobierno asegura que no tiene todavía el informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta. Bolaños, el ministro Bolaños, dice casi a la par que se estudia ese informe. Esto es el más difícil todavía en una mañana de sobresaltos. ¿Cómo se puede estudiar un papel que todavía no está en tus manos? Un informe que, recordemos, compromete la versión oficial que ha mantenido hasta ahora el gobierno.
0: Hora 14. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo último es que acaba de finalizar una reunión entre el director de la policía y los responsables del informe que la propia policía le ha entregado a la Audiencia Nacional y en el que, según El Español, se le atribuye a Marruecos la planificación y la ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, la crisis en el Ministerio del Interior es máxima y ha calado también en la Policía Nacional. Su director ha convocado a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. Una cita, nos dicen, con el único objetivo de aclarar si el informe policial dice lo que publicó El Español, es decir, si es cierto que se atribuye a Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva a Ceuta el pasado 30 de julio. Se espera, Casal, que a lo largo de la mañana, a lo largo del día de hoy, el director de la policía responda a la carta del ministro del Interior, carta que recordemos, en la que Fernando Grande Marlaska exigió que le aclarasen si Marruecos estuvo o no detrás de esa entrada masiva.
2: Veremos qué consecuencias tiene todo esto. esto? ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades? A partir de las 2 en hora 14 vamos a recopilar todo lo que sabemos, también la cascada de reacciones tanto de la oposición como de los propios socios de gobierno, que está siendo constante. El Partido Popular ha vuelto a pedir esta mañana la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, pero también sube el tono Sumar. Lo acaba de hacer el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que ha dicho que si Marlaska sabía de este informe, se tiene que marchar.
4: Si se confirma que la policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la policía. Y si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendrá que asumir la responsabilidad del ministro del Interior. Aquí las cuentas están muy bien saldadas.
2: Mientras, desde Bruselas, donde se han concentrado el Partido Popular y Vox en favor de Ceuta, la portavoz del PP europeo, Dolors Montserrat, ha culpado a Pedro Sánchez por dejar en manos de Marruecos, ha dicho, la seguridad de Ceuta y Melilla.
5: Esté arrodillado ante aquel que nos ha invadido España. Ha dado la seguridad de Ceuta y Melilla en manos de un país tercero. No habría ningún primer ministro de la Unión Europea que hubiera aceptado ninguna invasión y que se hubiera arrodillado ante el invasor. Por tanto, Sánchez se ha convertido en el paria de Europa.
2: Hora 14, es la 1 de la tarde y 2 minutos.
0: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
2: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las estaciones de servicio reconocen no estar aplicando el descuento de 20 céntimos al diésel que entró en vigor ayer. Aseguran que, como tienen stock de diésel, no están aplicando esa rebaja de 20 céntimos por litro hasta que no acaben esas reservas y vayan reponiendo. Sheila Valdés, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Desde la patronal defienden que las estaciones de servicio están aplicando correctamente el incremento en la rebaja fiscal del impuesto de hidrocarburos del diésel, que desde ayer pasó de 10 céntimos a 20, y que el efecto de este mayor descuento se irá notando en los próximos días. Explican que la rebaja se aplica a los productos comprados y entregados en las gasolineras a partir del 1 de septiembre. Muchas de ellas tenían reservas de gasóleo compradas antes de esa fecha, por eso aseguran, a medida que vayan reponiendo existencias con el impuesto de hidrocarburos vigente en septiembre, se irá produciendo esa traslación al precio de venta al consumidor, algo que se demuestra, dicen, en que los precios del diésel siguen bajando. Hoy ya es más barato que la gasolina, el litro cuesta de media un céntimo menos, algo que es habitual, pero que no ocurría desde las primeras semanas de la guerra en Oriente Medio.
2: Datos del empleo que hemos conocido este miércoles: 8.300 extranjeros procedentes del proceso de regularización han engordado las cifras del paro del mes de agosto.
6: Es el cálculo que hace el Ministerio de Trabajo. El paro ha repuntado en el mes de agosto, hasta ahí algo normal por la estacionalidad de los empleos, sobre todo en el sector servicios. Pero este pasado mes se sitúa cerca de las 45.000 personas, más del doble que los últimos años. Es en parte debido a este proceso de regularización que ha aportado 338.000 personas a las listas de afiliación y 40.000 a la de parados.
2: Además, del exterior, varios países de la Unión Europea han convocado a los embajadores de Rusia en sus territorios.
6: Quieren explicaciones sobre el intento de ataque con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania. Antonio Martín.
9: Cierre de filas en apoyo a Alemania y como mensaje a Rusia, ya sean embajadores o encargados de negocios de ese país, deberán dar explicaciones en varias capitales.
11: J'ai convoqué le chargé d'affaires russe à Paris.
9: He convocado al encargado de negocio ruso en París, ha dicho el ministro de Exteriores de Francia. Dice Barrot que Alemania ha demostrado que hubo un intento deliberado de Rusia para boicotear un centro logístico usado por toda la Unión Europea para ayudar a Ucrania. Idéntica decisión, la de esa convocatoria, han confirmado que van a tomar los gobiernos de Portugal, de Suecia, de Bélgica, de Finlandia y de los Países Bajos. Y mientras tanto, en este momento intervienen la presidenta de la Comisión y el secretario general de la OTAN. Ursula von der Leyen acaba de calificar el incidente de Leipzig como un ataque con material militar por parte de agentes rusos en suelo de la Unión.
2: Nos queda el deporte. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
26: Hola, Jaime, muy buenas. La noticia de la mañana es que hemos conocido que Raúl Asencio dio positivo en un control de alcoholemia el pasado 16 de agosto en Gran Canaria, y el central del Real Madrid cuadriplicaba la tasa permitida dando 0,90, y ha sido condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir durante 8 meses. Además, esta tarde Real Madrid y Real Sociedad buscan estar en la próxima Liga de Campeones. Más fácil lo tiene el Madrid, que ganó 0-2 en Ámsterdam al Ajax, mientras que las donostiarras cayeron 5-2 con el Chelsea en Londres. Y en la vuelta, hoy tenemos la etapa número 11. Última hora, Borja Guardado, muy buenas.
27: Buenas tardes desde Cartagena. A las 2 va a arrancar la etapa número 11 de la Vuelta a España. Vamos a superar el Ecuador de competición con una jornada de 154 kilómetros que va a finalizar en Lorca. Mucha expectación en torno al autobús del equipo Movistar, donde corre el líder Enric Mas, que tiene 1.18 con Primo Roglic, 1.39 con el austríaco Félix Gall, en un día en el que no va a tomar la salida por enfermedad el danés Mats Pedersen.
26: Y en tenis, Carlos Alcaraz juega la segunda ronda del US Open contra el portugués Jaime Faría, y Rafa Jódar sigue jugando hoy contra el chino Yun un chao choquete bu, porque el partido que se aplazó ayer por la lluvia se continúa hoy.
2: Te ha salido bien eso, ¿eh? Ejido.
26: Bueno, y tú... Junchao, ¿qué te...
2: No me obligues. Liébana, el tiempo nos vamos a cocer, básicamente.
6: Pues sí, siguen subiendo las temperaturas. Mira, el sol luce hasta ahora en prácticamente todo el país y casi todos vamos a estar hoy superando los 30 grados. Destacan, de hecho, los 40, por ejemplo, de máxima en Sevilla y en Córdoba. En Toledo se van a alcanzar los 38. Uh-huh. Y nos pasa como ayer, que en Santander, en cambio, pues van a estar en torno a 24.
2: Bueno, pues con todo esto y más, regresamos a partir de las 2. Esto es Hora 14 en la SER.
0: Hora 14. El láser.
18: 95.7.
8: Precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui i sempre, amb tu.
10: Mauneses i maonesos, són dies de festa, són dies de la Mare de Déu de Gràcia. Dies carregats d'emocions que des de casasentmenorca.com desitjam que visqueu amb màxima il·lusió. Molt bones festes, Mao, de part de la vostra immobiliària de referència, casasentmenorca.com, d'en Isabel Petrus i de tot el nostre equip.
8: Arriben ses festes de Gràcia. Disfruteu-les amb salut, amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en pròtesis a mida, ajudes tècniques, ajudes de bany. Esteve Ortopèdia a mida. Cos de Gràcia 75 de Mou. Us desitgem molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
10: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
18: Más baloncesto europeo, más música internacional. Torneo Estrella Damm Ciutat de Maó, 4 de septiembre a partir de las 20 horas. Básquet Menorca, París Basketball y concierto de Avalanche con Isaac Mascaró. Partido de presentación contra todo un campeón de la Liga Francesa y la mejor música de baile en directo. Información y venta de entradas en basketmenorca.com. Estrella Damm Ciutat de Maó con Básquet Menorca y Turisme de Menorca. Creixem en tu, una illa, un equip.
12: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en meliá.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.